0: des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Punity, balonmano per passió.
2: Ara que... Ara, què sabia? Ara, què serà la secretaria? Perché sta a ridere?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Desde Radio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: Radio Humboldt.it, l'Embol a tempo di musica.
3: Uè, Barbone, è arrivato un messaggio.
4: Welcome online Russia, enjoy the music on Radio Humboldt.
2: Questa è...

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, la ràdio.